Aquel cançu pastoral de Bigorre fuguet represo tabè pel grup Cucagno, tot sun en polifonio, accompagnado como se deu, sonque per de percussius, e perque posco esse dansado tabè.

Per escutar la formació musical Ardal, podeu anar sul site ardal.net, on podeu trobar els enregistraments realitzats dins les glaïsos i sus los empunts. Volo pas fa de disc per lo moment. Així s'acaba aquella emissió de Daisy i Denda com mai. Merci a Gilbert per la coanimació. Adiciats i al coquebé.